era que Eduard Fosc era una boada que estava molt molt amb la teula no. Se esquilla en los negros, ya lo va a un orden, se esquilla en los negros, y va a ir en un canto.